0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.
3: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí. Oh, no.

0: Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha 10.000 persones evacuades. I els bombers aconsegueixen contenir l'avanç del perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Es proposen atacar avui l'incendi definitivament. Les flames han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Els veïns d'una quinzena de pobles ja han pogut tornar de mica en mica cap a casa. Rússia emet un ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. El Kremlin el fa responsable de no retirar material de la xarxa social que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs contra Moscou. I atacs de nou entre els Estats Units i l'Iran després d'uns dies de calma. L'exèrcit nord-americà, conjuntament amb l'Aràbia Saudita, ha bombardejat grups amb suport iranià a l'Iraq. Jordània, per la seva banda, ha interceptat míssils de l'Iran. El preu del petroli torna a pujar. Milers d'efectius intenten localitzar supervivents del fort terratrèmol que hi va sacsejar al Japó sota la runa d'un centre comercial que es va ensorrar. El balanç provisional del sisme és de 13 morts i uns 200 ferits. El robatori de 800 metres de cable de coure ha deixat fora de servei des de fa una setmana una estació de bombatge solar del canal Algerri Balaguer, que abasta 7.000 hectàrees de regadiu. Es fa la substitució per alumini perquè és un element menys atractiu per als lladres. Planeta Còmic publica Respira amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, que visibilitza l'ansietat, un trastorn que afecta prop d'un 17% de la població, la majoria dones. Com a evident metàfora visual, tot el relat passa en una illa. I hotels i càmpings de la Costa Daurada comencen a planificar activitats paral·leles per al dia 12 d'agost, coincidint amb l'eclipsi solar. Es tracta d'accions informatives i lúdiques adreçades a prevenir els turistes desinformats i oferir una experiència especial als clients.
1: Esports.
2: El Barça suma Rafinha a l'estaix d'Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, que ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estaix a Anglaterra, a 3:15 en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
0: I al temps, la calor s'intensifica amb un ascens del termòmetre d'un parell de graus a moltes poblacions de l'interior, on s'assoliran valors entre els 35 i 40 graus, domini del sol, amb alguns núvols baixos a la costa, on la xafogor avui serà més intensa. Tarda amb nuvolades al Pirineu i pocs ruixats.
1: 3CAT Info.
3: Te ayudamos a llegar a miles de clientes.
4: Llámanos
3: y anúnciate ahora.
5: Onamar FM.
6: Hola, soy Tony Rey. Y todos los jueves de 7 a 9 de la tarde te espero para escuchar la mejor música en Onamar FM. Vamos a compartir lo mejor de nuestra lista top internacional. Los estrenos musicales de la semana. Los mejores clásicos.
7: Viajaremos en el tiempo y compartiremos parte de la historia de la música.
6: Te espero para escuchar la mejor música todos los jueves de 7 a 9 de la tarde.

Parking de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Parking de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Perquè ells t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans. ¿Buscas un centro totalmente equipado para oficinas? Ideal para autónomos, profesionales, opositores. Coworking Gramenet ha inaugurado puestos fijos y flexibles, sala de reuniones, domiciliación fiscal y social, wifi de alta velocidad. Ven a conocernos. Prueba un día gratis. Todo montado para facilitar tu trabajo. Solo faltas tú. Coworking Gramenet, calle Rafael de Casanovas 103, junto Rambla San Sebastián, en el centro de Santa Coloma de Gramenet. Teléfono 637-100 902-904 o entra en coworkinggramenet.com.

És reconeguda com una de les pioneres de la música house, és Kim Mazel, la que ens acompanyava amb la seva fantàstica veu. Aquest Searching for the Golden Eye sonava així de bé des d'Ona Mar, des del 88.0 de l'FM, també des d'Ona Mar.net. Així que, com prefereixis, ens pots escoltar sintonitzant-nos, connectant-te, gaudint-nos també mitjançant el teu telèfon mòbil, així ens dus on vagis, i podràs gaudir, allà on siguis, de cançons com aquesta, de la Laia Indica, Oasi.

0: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083, o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona. Abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
1: Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí. A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró.

0: de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
1: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Putum, putum.
2: Dissabtes a les 22 hores.
3: Una Mar FM. Este verano.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: ¿Problemas con tu comunidad de vecinos? ¿Dudas con tu declaración de la renta? En Asesoría Vázquez, cuidamos de lo que más te importa. Somos expertos en administración de fincas, gestión de autónomos, nóminas y alquileres. Además, nuestro equipo jurídico te acompaña en herencias y divorcios. Soluciones claras para momentos complejos. Asesoría Vázquez, en Badalona, somos tu solución. Estamos en calle Colipollol 188, teléfono 93-387-7750. Tu tranquilidad es nuestra gestión.
3: Disfruta de una de las mejores terrazas de la comarca, Hotel Badalona Tower. Hemos trasladado nuestro restaurante El Badiu a la terraza. Abierto de lunes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche. Servicio de bebidas hasta las 11 de la noche. Tardeos y noches increíbles. Excelente cocina, copas, música. Hotel Badalona Tower, Avenida de Navarra 2, Badalona. Parking propio. Reserva previa al 93-184-7900.
4: I vinga, som-hi, seguim, que això també t'interessa, perquè Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. Jo, la veritat, no sé què esperes per visitar-la. T'hi esperem, Conforama Badalona, la teva nova llar. I mentrestant també seguim des d'aquí, amb la música, amb els èxits, un rere l'altre, les teves cançons preferides. On, si no, a Ona Mar, amb Salut, amb aquesta versió d'un clàssic de Chris Isaac, amb el ritme, això sí, Wicked Game.

Déu-n'hi-do que bé que sona aquesta cançó i Déu-n'hi-do que bé que sona la que ho farà tot seguit, la que sonarà gràcies als Doctor Prats. Així, aquesta formació de Terrassa ens anima aquest matí de dimecres, ara que passen 22 minuts a les 11, amb una de les seves noves creacions, Efecte Papallona. Així de bé sona des del

0: Les tasques d'extinció a la Vall d'Uixó avancen a bon ritme gràcies al reforç dels mitjans aeris. Durant la nit, els bombers han consolidat el perímetre de l'incendi i, sobretot, han atacat el flanc oest, el més proper a la serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. Pel que fa als incendis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, els bombers contenen el foc, s'enfronten a hores clau per a la futura evolució, ho ha assegurat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del centre de comandament de Navalcarnero. Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades obre un procediment sancionador contra la publicació digital La Directa per les investigacions periodístiques en què destapaven la infiltració d'agents de la policia en moviments socials independentistes a Catalunya i al País Valencià. La multa pot arribar als 7.000 euros. Rússia emet un ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. El Kremlin el fa responsable de no retirar material de la xarxa social que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs en territori rus. Milers d'efectius intenten localitzar supervivents del fort terratrèmol que ahir va sacsejar al Japó sota la runa d'un centre comercial que es va ensorrar. El balanç provisional d'aquest sisme és de 13 morts i 200 ferits. L'automobilística BMW acomiadarà 8.000 treballadors entre aquest any i l'any que ve a Alemanya. Això és una desena part de la plantilla. La indústria automobilística alemanya està en crisi per la competència de la Xina, sobretot en vehicles elèctrics. El robatori de 800 metres de cable de coure deixat fora de servei des de fa una setmana una estació de bombatge solar del canal Algerri Balaguer que abasta 7.000 hectàrees de regadiu. Es fa la substitució per alumini perquè és un element menys atractiu per als lladres. Hotels i càmpings de la Costa Daurada comencen a planificar activitats paral·leles per al dia 12 d'agost, coincidint amb l'eclipsi. Es tracta d'accions informatives i lúdiques adreçades a prevenir els turistes desinformats i oferir una experiència especial als clients. I el Dansant Nou, el Festival de Cultura de les Valls d'Àneu, encara ja a la recta final, amb bones dades de públic. Ahir la cantautora Magalí Saré va omplir la plaça Major de Borén per presentar el seu darrer treball, Descasada.
1: Esports. Rafinha s'incorpora a l'estaix del Barça Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, que ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estaix a Anglaterra, a 9:15 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
0: I titular del temps, dia típic de juliol amb molt de sol, amb calor intensa. Aquesta tarda retornen els 40 graus a Ponent i valors per sobre dels 35 graus a l'Alt Pirineu. Pot fer alguna gotellada a la tarda al Ripollès.
2: 3CAT Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona, teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Tus artistas favoritos.
4: Quiero ser como soy, sin filtros ni censura, no saber dónde voy.
5: Hey, this is Lady Gaga.

0: Les coses, Kevin McKay versionant el que va ser un dels grans clàssics de Phil Collins, el seu In The Air Tonight, i una de les cançons que també volíem oferir-te des d'aquí, la que t'acompanyem en aquesta jornada, aquest dimecres. Passen 20 minuts a les 12 del migdia, 31 graus de temperatura a hores d'ara a la ciutat de Badalona, i més cançons tot seguit amb Calvin Harris, amb Evelyn Thomas i el seu High Energy, i abans la Fred Garcia amb Estrella.
1: Una Mare FM.
2: Ara que estem sentats

0: La una. La una.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Ayudamos a llegar a miles de clientes.
3: Llámanos
2: y anúnciate ahora.
4: Onamar FM.
5: Yo, hey, check this out.
6: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
7: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
8: i Pipi Cantas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
7: Hit Parade.
8: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

Aquí. Quina preciositat de cançó per aquest estiu també d'aquest 2026 amb Cora, Perduts, tu i jo. I d'aquí exactament en dues setmanes tindrem, gaudirem d'un eclipsi solar. Nosaltres anem fent via i anem ja dedicant-li alguna cançó al sol, a l'astre rei. Una mare i ho fem amb aquesta, de The Stronglers, Always the Sun.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.

0: És un dels grans hits de la música dels darrers 40 anys i també de les bandes sonores, perquè aquesta és una cançó de pel·lícula, The Power of Love, una de les cançons icòniques de la banda sonora de Regreso al Futuro, estrenada a les grans pantalles el 1985 de la mà del Saul Lewis and the News. A més, comencem aquesta darrera tarda de dimecres per part meva d'aquesta temporada 2025-2026.
1: Una este verano, una Mar FM.
0: Sí, sí, perquè d'aquí uns dies, res, divendres acabem aquesta temporada d'aquest any aquí a Ona Mar, una temporada musical que us hem acompanyat cada dia, en el meu cas, de 5 a 7. És l'última tarda junts, avui, 29 de juliol del 2026, però tenim molta música fins al punt de les 7. David Ramon, qui us acompanya, com sempre, a Pump Dinner Party amb Niall Horan. Abans, però, el més nou de David B. Una balada pop que ens encanta. Crush on you. Benvinguts, benvingudes, família. Com

0: chicos no lloran, solo saben jugar con las chicas que lloran y los quieren comer.
1: Doncs vinga, és l'energia positiva que ens regala Paula Combs en el seu nou àlbum amb el seu Los Chicos No Lloran. Una de les novetats de la nostra graella d'aquest estiu musical 2026 a través de la ràdio dels èxits que van amb tu. Baixem revolucions amb melodies pop per arribar a un quart de sis de la tarda. I ho farem amb Cora. I això que comença a sonar, Perduts, tu i

Darreres produccions a Eurodance, que ens arribava de la mà d'Undina, la cantant sueca, que el 2016, el 1996 llançava temes com aquest Into the Night i també aterraven aquí a la 88.0. Llavors, amb una altra freqüència, com han passat els anys. Doncs avui l'hem tornat a recuperar a través de Ona Mar, a través de onamar.net, també ens escoltes des de fora de Badalona, de Barcelona, perquè estàs de vacances. A punt, Offenbach i Nick Waterhouse, amb un tema del 2017 anomenat Catchy, que te'l coneixes de sobres.

Camí cap a 5:45 de la tarda. Estàs escoltant una vegada més Una noche en Malibú, aquesta versió del 2025 d'un dels clàssics de la banda del pop-rock espanyol i du pop Tennessee, que llançaven al mercat el 1989. D'això ja fa uns quants anyets. I ara fa pocs mesos ens arribava aquesta nova versió del 2025 aquí a la ràdio dels èxits que van amb tu. Ens clavarem a 2:45 amb una d'energia positiva, 1000 per 1000, guapíssima, de la mà dels Banda Neon.

0: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.
1: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda. Para que hoy tengas un buen día.

Doncs aquí la tenim novament. El ritme el marca Ama Max. Amb aquest Kill It Queen que estàs acabant d'escoltar aquí a Hora Mar. Ens posem melòdics, eh? Tot seguit, sí, sí, amb un tema pop del 2024 anomenat In The Eye Tonight, que segurament els seus pares els hi sonarà una miqueta. De la mà de Kevin McCain. 4 minuts per sobre de 6:15 de la tarda, 32 graus com avui. Diuen que tornaran a pujar les temperatures al cap de setmana, però sí que des de dilluns sembla ser que estan una mica més baixes. I això es nota aquests dies, eh? Com a mínim fa calor, però no aquella calor tan horrorosa que potser tornarem a tenir a partir de divendres i dissabte.

Doncs vinga, nosaltres acompanyant-te en aquesta fantàstica tarda de dimecres, allà on siguis, a la ciutat, treballant, a la fàbrica, a la botiga, també potser en el transport públic, amunt i avall, eh? O a casa, amb l'aire condicionat i el ventilador, i gaudint de bona música, les històries també, que ens regalem a través d'una mar, com aquest, per exemple, You're My Heat, You're My Soul, de Murder Talking. Altres les cançons que ens agrada compartir amb tots vosaltres. I si estàs de vacances lluny de Badalona, escolta, ens pots escoltar des de bonamar.net o des dels dispositius com l'Alexa, també, eh? Així, doncs, que siguis on siguis, Bonamar, la portes a la butxaca. I a punt de tornar a l'actualitat més rabiosa d'aquest 2025, de la mà de Nicola Nicoletti. Ens quedem amb el seu Perfect Sobriety.

0: nova etapa de l'Irene Martínez després de deixar l'Oreja de Van Gogh, que ens ha acompanyat durant molts mesos des de mitjans del 2025 amb aquests 3 DCOs i també al llarg d'aquest primer tram semestre del 2026. Aquí la sintonia dels èxits que van amb tu, la sintonia d'Ona Mar. Fins al 2021 recuperem Begging des de Maneskin. Després dues més i arribarem ja a les 6 de la tarda.
1: Ona Mar FM.

0: Ens queden 4 minuts per arribar a les 6 de la tarda. I ara mateix escoltant i recuperant el tutu-turú del Cederland, una altra de les propostes d'aquest 2026, que ho estan petant a tot arreu. I aquí a Ona Mar tampoc podien faltar aquesta tarda de dimecres 29 de juliol.
1: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Arribem a les 6 de la tarda, escoltant aquesta primera hora juntets, tu i jo, David Ramon, qui t'acompanya des de les 5 a través de la 88.0. I ho farem amb el Only You, sí senyors, sí senyores. Posem tendres i amb aquesta fantàstica balada dels Flying Paquets. Arribarem a les 6 i després en tenim unes quantes que t'encantaran fins al punt de les 7. Tu i jo juntets en aquesta última tarda per part meva d'aquesta temporada 2025-2026, aquest curs que tanquem aquest divendres, eh? Aquí

0: Quina sort tenim nosaltres, que aquí sí que hi ha playa, eh? Tenim una cosa fantàstica aquí a la platja de Badalona i Barcelona, part del Maresme, que la podem gaudir durant tot l'estiu, eh? Jo suposo que molts de vosaltres també ens escolteu des de la platja, fem-vos un banyet i prenent el sol, i de fons temes com aquest dels Refrescos de la dècada dels 80, principis dels 90 del pop rock espanyol, aquí no hi ha playa. Doncs mira, a 6:04 l'hem tornat a recuperar per tu. Potser estàs de vacances o començaràs de vacances aquesta propera setmana, tal i com passarà aquí a Oramar, que ens agafem un mes de descans tot el mes d'agost.
1: Apúntate a la mejor fiesta de tus vacaciones.
2: Oramar FM.
0: Encara, però, tenim molta música per compartir amb tu, David Ramon, en directe des de l'estudi 1, la darrera hora d'aquesta temporada per part meva. Però res, després de l'agost hi tornem, eh? Això no s'atura i ja saps, durant tot l'estiu, 24 hores de bona música, aquí a Ona Mar. A punt, Megan Trainor abans, però superestrella, com Bri Aitana.

És el potencial de Megan Trainor que ara escoltes. Una de les darreres que ens arriba aquest 2026. I a punt, All the Young Dades amb els Pet Shop Boys. Amb ells des del 2024 fins a un quart de set de la tarda. Aquí, a Onamar. On, si no...

0: Serà el sopar de cabra que tornen a estar a l'actualitat amb aquesta repesca del Far del Sud 40 de la mà de Jordi Stone. En aquesta versió que fa molt poques setmanes ens arribava a la nostra graella musical d'aquí d'Ona Mar i s'incorporava com un altre dels èxits d'aquest estiu 2026. 18 minuts a les 18. Com va això? Espero que bé.
1: Ona Mar FM, 100% éxitos garantizados.
0: Doncs vinga, ens quedem amb Qual Idea, un altre dels grans hits de Pino Danjo, per després, si et sembla, tornar a l'actualitat més recent. Aquí a la 88.0, això és Ona Mar.

0: Doncs això mateix, Dandelion, amb la Lang Lane, amb aquesta balada que ens arribava fa pocs mesos d'aquest 2026 a la primavera, aquí a Ona Mar. 25 minuts ens separen de les 6 de la tarda, 32,6 graus, 44% d'humitat, i s'ha de dir que respira una mica millor, però tampoc no... No cantem victòria, que les temperatures tornaran a pujar a partir del cap de setmana. A punt de recuperar un èxit al... de la escena musical espanyola de finals dels 70, Però torna a estar d'actualitat un velero llamado Libertad, perquè ens arriba aquesta proposta de Remox. Així l'ha versionat en aquesta nova creació musical per aquest 2026, d'aquest hit i aquest clàssic de José Luis Perales. Amb ella, amb Remox, arribarem a 7:15 de la tarda aquí a Ona Mar.
1: Ona Mar FM. Ona Mar FM.

És el Loco Loco. Una vegada més en aquesta tarda de dimecres aquí a Ona Mar. 10 minuts per sobre de 6:45 de la tarda, 32 graus i mig, ni puja ni baixa, es manté temperatures una mica més suaus si les comparem amb les dels darrers dies. I a punt, David Guetta amb Hendrix i el seu Golden una vegada més.

Des de Sant Andreu i des del seu àlbum Només Viure, publicat el 2025. Una vegada més, tot el que ens queda del Ginestar, que per cert estaran en directe aquí a la Festa Major d'agost a Badalona, el mateix dia 15 d'agost, d'aquest 2026. Per si estàs per Badalona, els podràs veure en directe. I a punt, balada, la xica de Santander, amb Àlex Wall, aquí a Onamarca, a mica per tres quarts. Som-hi!

0: Doncs vinga, després dels consells comercials, I Just Mind amb Bruno Mars. Una altra de les propostes que ens haurà deixat d'aquest primer tram del 2026 a la nostra graella musical. D'aquests primers 7-8 mesos aproximadament, des del mes de gener, que vam començar, eh? I ja estem a juliol agafant pràcticament vacances, tu. A punt, Shakira amb el seu so. Recorda que pot recuperar grans clàssics, no només a vinil la Xenta, de dilluns a vendre, sinó també amb el programa de Jordi Casas, el Hit Panell, que pots escoltar aquí a Ona Mar.
1: Hit Parell, diumenges a les 21 hores.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Campas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parell.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: sopes de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

És el Memories dels Maroon 5 del 2019. A punt el Walking on Sunshine dels Katrina and the Waves, que ens farà arribar ja a les 7 de la tarda. Moment en què agafarà el relleu Pilar Molina, com cada dia i com cada dimecres, que ho ha estat fent també com un servidor. Dilluns i dimecres de 5 a 7 de la tarda aquí a la 88.0, en aquesta temporada 2025-26 que avui tanquem. Per part meva, perquè ja és que la fórmula musical segueix almenys amb l'equip de locutors de Bona Mar fins divendres i dissabte i diumenge, i a partir del dia 1 doncs agafem ja tots vacances fins a principis de setembre. Així doncs que vagi molt bé aquest estiu, passeu-vos-ho molt bé sense desconnectar allà on siguis de Bona Mar, a través de la 88.0 de l'FM o des de bonamar.net i des dels dispositius digitals i plataformes a internet. David Ramon Guita acompanyat des de les 5, sigueu feliços, molt bon estiu. I al setembre ens tornem a retrobar. Apa, adeu-siau, gaudiu d'aquest mes d'agost.